desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

right.

0: Horizon Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Stefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajà.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana.

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Quim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Gemma Lavie. Cantava Sandra King. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el darrer.

Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

única vegada a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer. Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 a la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jagger Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

d'avui. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

0: becoming our own again.
1: I believe in love.
0: Carly.
1: I believe in love.
0: Carly Simon. La cansada, se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya, una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila. ¿Dónde está?

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca la Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. ¿Por qué?
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era... Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí, com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a Little Loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Lovin' el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio, al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Denis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, Vangelis posant la música i Denis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita de Freddy Chacks, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però res, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? Ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres en bons grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies pel temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: long, long time. Sì, sì, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest increïble. Rocketman per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals, i els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda, a Ràdio Barcelona, el Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It was so easy then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc, per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Salsolinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta, no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wally D.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era ona mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Sí. Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: donar-li la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
1: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
2: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
3: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
4: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
3: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del titular europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
1: Seguim encara amb més política. Aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
3: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
5: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
1: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
3: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement a de cara a dimarts vinent.
1: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
6: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
3: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la Mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
1: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
3: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
7: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
8: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
7: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
1: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
3: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
9: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
9: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
10: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
9: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
10: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
9: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
1: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
1: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
3: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada ha sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
1: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta, la prealerta ja ha quedat tancada.
3: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
1: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
11: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
12: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
11: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
1: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
13: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vullpellera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. I han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
14: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
13: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
15: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres verem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
16: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
3: Durant 10 dies hi haurà presentacions de les rodones i activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Mario Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
1: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
3: Perspectiva és una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avenç social de tots aquests projectes.
17: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
3: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Ligoy no està descartada.
1: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
3: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo al minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
1: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sisco, Lara, qui s'ha endut la primera victòria del curs?
19: Doncs el Club Natació Barcelona, era de preveure, victòria més contundent, 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips, a més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
1: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
20: L'Assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de

0: desaprofitats per Faragó i Claveria que haurien permès l'Assolim obrir una mínima escletxa del marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'Assolim ha posat la directa, cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Carol Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia a l'Assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'Assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'Assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
1: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
2: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a la Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
2: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant de l'Eima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més

0: enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
4: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
4: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
4: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
4: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquesta quota de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat, la normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts, en cas basat en el model sanitari català, està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Rodona. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol, i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Gullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert, tres mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Molina, Mario Serra o Colom Toibin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
12: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassada aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puigdollers, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic al Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb la cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius, provarem els tres trams com cada any, i el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F. Aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
20: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final. No ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit que guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arriba al descans amb un empat a 1. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local. Comunicació.
2: Continguts en xarxa.
3: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tenit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
4: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
3: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
3: A Tenit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tenit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
25: Em dóna la gana a fer-me gran.
26: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
3: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
27: Venga por lo de posar sin pantalones.
2: Continguts en xarxa.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat aquest dissabte per al menor de 17 anys detingut divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva, el 12 de setembre al migdia. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització d'Aigua Viva del parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament per mostrar el rebuig dels fets. Fins i tot l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest en què reclamava justícia. I el govern declararà com a projecte estratègic el futur hospital de Terres de l'Ebre en el Consell Executiu d'aquest dimarts. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que al final de juny comencés el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Pané ha remarcat que la declaració d'interès permetrà simplificar els procediments urbanístics de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir aquest nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus Abrenc de la Universitat Rovira i Virgili. I també per part del govern, els seus consellers recorren aquest cap de setmana diversos punts del territori per fer balanç de la meitat del mandat. En aquests actes s'han anunciat diverses propostes com un pla per renovar les marquesines d'autobús a tota Catalunya o una línia d'ajuts de 4,9 milions d'euros per la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodal contagiosa. També s'ha demanat als partits que assumin forces per poder tirar endavant el nou model de finançament o s'ha defensat l'esforç que es fa per ampliar places d'ofertes de català i garantir els drets lingüístics. I canviant de tema, el jutjat estima el recurs contenciós de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, i anul·la la sanció de 10.000 euros que se li va interposar a la Generalitat per les seves declaracions a 8TV sobre la immigració. Aquesta sentència conclou que no s'han acreditat que les paraules d'Oriols generessin una discriminació. Aquesta informació l'ha anunciat la formació en la convenció municipalista que s'ha celebrat avui a Ripoll. Per la seva banda, Oriols ha anunciat que el partit també compta ja amb una cinquantena de candidats municipals i espera tenir de blau Catalunya. I també en política, el secretari de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en la sèrie de la seva pugna política. I pel que fa a la cultura, l'escena del llibre en català escalfa motors en una edició més gran de la seva història. En aquesta 44a edició que es va inaugurar ahir, s'allargarà fins al 23 de setembre i el passeig Lluís Companys de Barcelona tindrà totes les parades sota el lema molt per veure i molt per llegir. Aquest ocuparà 9.000 metres quadrats i tindrà 33 expositors, 98 casetes i més de 252 segells editorials. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: us presentem la nostra nova cançó, Llimona i Sal.
1: Una abraçada a tota la gent
0: de Ràdio Manlleu,
1: de Ràdio Taradell
0: i Ràdio Castellterçol.
2: Freqüència d'èxits.
3: 107 FM.
2: Ràdio Manlleu.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada

0: Sau, ACDC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s.

45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

màgia. D'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi ets, la trobo a faltar. On estan els 40 lladres?

0: Design.
1: Doncs res, com és habitual, companys i companyes, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Tenim un carregament brutal de música house i música...

perquè convingui. Molt bé, doncs res, ja sabeu que ens podeu escoltar a través del podcast del programa iVox, Apple Podcast, el de Spotify, News al

Doncs res, avui encetarem el Jordi Casas House amb la darrera producció d'una gent que els noranteros i noranteres recordareu. Cascade, com una cascada, no? Però amb K. Això es deia Satisfy You, no? Satisfesta. És Cascade amb la col·laboració de...

Satisfy You amb Cascade, Bobby Harvey i també directament Sam Harper. Estem escoltant música tranquil·la, ja sabeu que en aquest programa a poc ens anem animant, anem pujant progressivament de ritme i d'alegria musical a Jordi Casas House, ara amb Dave Angel i això que es diu Ride on a Magic Carpet. Allò de cavalgar amb una catifa màgica, una alfombra màgica.

0: punxant des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas House.

Jordi Casas. Mestre del Grup.

Citizen dels anys 70. Samplejada directament d'aquí, Gustos, Disco Revenge, i ara Grooving with a Fake ID, Block and Crown.

en Aleiromó. Per cert, als que estigueu al Vallès o a Barcelona, m'agradaria molt que em miréssiu per la tele. No és que sigui excessivament guapo, però amb l'Esteve Allò fem un programa que es diu Hit Parade per la ràdio, 70s, 80s, 90s, alguna cosa dels 2000, i se'ns va acudir la idea que el podíem fer per televisió, amb videoclips, Canal 39 de la UAQF, divendres a 8:15 del vespre, dissabtes a les 2 de la tarda. Hit Parade TV, al Canal 39 UAQF. I ara, The Roller, remix de Who, per una cançó de Low Stepa i Jewel K.

Des de cabina, Jordi Casas, l'únic DJ que ha sobreviscut a una entrevista amb la Maciel.